0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

segona malgrat. Ona malgrat.

Mai t'has preguntat, com és la teva veu quan respires. I mai t'has preguntat, com és la teva veu quan et diu, ho tornis a intentar.

0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Jurado. Els docents es tornaran a manifestar avui diumenge a Barcelona sota el lema Aturem l'emergència social i educativa. Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i la Coordinadora Obrera Sindical convoquen a la marxa, a la qual també s'assumen la FAC, l'entitat que agrupa les famílies en els centres educatius, i col·lectius socials de defensa per la llengua i d'altres vinculats a la salut. D'aquesta manera, els impulsors volen que la mobilització serveixi per reclamar un gran acord per l'educació pública i també per defensar tots els serveis públics i els drets socials. La marxa sortirà a 11:45 dels Jardinets de Gràcia i té previst acabar a la plaça Catalunya, on hi haurà els parlaments. Els sindicats educatius han fet una crida a tornar a omplir Barcelona i ja han avisat que el curs que ve començarà amb més vagues. I els Mossos d'Esquadra han donat alguns cops de porra a diversos manifestants antifeixistes que volien superar ahir un cordó policial que separava la seva manifestació d'una concentració de nucli nacional davant la delegació del govern espanyol a Catalunya. A la confluència de Mallorca, Bailén i la Diagonal, un cordó dels antiavalots no els ha deixat avançar més. Quan aquests 800 antifeixistes, segons la Guàrdia Urbana, no ho han intentat, han rebut alguns cops de porra. La policia catalana també ha colpejat diversos periodistes que anaven identificats com a premsa. I parlem de l'incendi d'ahir a Sanaüja, ja que els bombers de la Generalitat han seguit treballant durant tota la nit a la zona de l'incendi, que des d'ahir a la tarda està estabilitzat. Tot i que ja s'han retirat els mitjans aeris i bona part de les 45 dotacions terrestres, la intenció és poder acabar amb tots els punts calents per evitar una possible represa aquest matí amb l'entrada del vent de marinada. Pel que fa a les causes de l'incendi, encara són desconegudes. Precisament moment per conèixer el temps de cara aquest nou diumenge, de nou amb temperatures altes. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Aquestes hores del matí de diumenge, les temperatures són molt suaus a tota la costa catalana amb molts valors per sobre dels 20 graus. Amb un matí que es presenta molt assolellat, tot i que tindrem l'arribada per les Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona, aquestes bandes de núvols els íprims que aniran escombrant tot el territori català. A la tarda continuarem amb la mateixa dinàmica de temps assolellat, tot i que al sector del Pirineu i Prepirineu tornarem a tenir el creixement de nuvolades que podran descargar ruixats acompanyats de tempestes, sobretot a les comarques de la Cerdanya i també del Ripoll, i és no descartant algun ruixat al sector del Pallars o també de l'Aran. Algun ruixat es podrà deixar també veure a punts del Prepirineu més central, amb unes temperatures que es mantindran una altra vegada molt càlides a les hores centrals del dia, sobretot al Pla de Lleida. Ho anirem seguint, que tingueu molt bon dia.
1: I en esports, l'Atlètic Barceloneta va guanyar la Champions del Waterpolo per 17-16. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9. Us parla Adrià Jurado. Els docents es tornen a manifestar avui diumenge a Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i la Coordinadora Obrera Sindical convoquen la marxa, a la qual també s'assumen la FAC, l'entitat que agrupa les famílies a l'escola, i els col·lectius socials de defensa per la llengua i d'altres vinculats a la salut. D'aquesta manera, els impulsors volen que la mobilització serveixi per reclamar un gran acord per l'educació pública i també per defensar tots els serveis públics i els drets socials. La marxa sortirà a 11:45 dels Jardinets de Gràcia i té previst acabar a la plaça Catalunya, on hi haurà els parlaments. Els sindicats educatius ja han avisat que el curs vinent començarà amb més vagues. I ahir els Mossos d'Esquadra van donar cops de porra a diversos manifestants antifeixistes que volien superar un cordó policial que separava la seva manifestació d'una concentració de Núcleo Nacional davant la delegació del govern espanyol a Catalunya. A la confluència de Mallorca, Bailén i la Diagonal, un cordó dels antiavalots no els va deixar avançar més. Quan els 800 antifeixistes, segons la Guàrdia Urbana, ho han intentat, han rebut alguns cops de porra. La policia catalana també ha colpejat diversos periodistes que anaven identificats com a premsa. I parlem encara de l'incendi d'ahir a Sanaüja, ja que els bombers de la Generalitat han seguit treballant durant tota la nit en la zona de l'incendi. Tot i que ja s'han retirat els mitjans aeris i bona part de les 45 dotacions terrestres, la intenció és poder acabar amb tots els punts calents per evitar una possible represa durant aquest matí amb l'entrada del vent de marinada. I ens n'anem fins a la Seu d'Urgell, que acull aquest diumenge 14 de juny la tercera edició de la Mostra Intercultural, que tindrà lloc al passeig de Joan Brudieu. L'esdeveniment comptarà amb la participació de representants de 12 països. Des de Ràdio Seu, Pep Graell.
2: I ens ho explica el regidor de Solidaritat, Jordi Mas Ortega.
3: Què busquem és com ens agradaria a nosaltres que ens tractessin si haguéssim d'anar a un altre país? Doncs també intentem des de la Seu ser una ciutat acollidora on tothom vingui d'on vingui pugui també trobar el seu espai i ens puguem enriquir amb la diferència.
2: Entre les activitats previstes hi ha sessions de contacontes amb narracions tradicionals de diferents cultures a càrrec d'Elisabet Galinde de Venezuela, Fàtima Zagrae de Marroc i Tafa Fati del Senegal. També es faran actuacions musicals i exhibicions de danses tradicionals. Pel que fa a l'ambientació musical, anirà a càrrec del grup Los Argentinos, mentre que hi haurà mostres de danses de Colòmbia, Bolívia i el Perú. La jornada es completarà amb un concert de música en directe del grup Son Latino. A més, els assistents podran gaudir de tallers de cultura popular. Com a activitat complementària, el dijous 18 de juny a les 7 del vespre, l'Espai Ermengol Museu de la Ciutat acollirà la presentació del llibre Mares Migrants de Fàtima Saheb.
1: I encara en plana cultural, el Festival de Cinema Català FICCAT premiava ahir el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química, un treball de TAC 12 en coproducció amb la xarxa Radio Televisió de Catalunya i 3CAT. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ona Malgrat.

0: que te fuiste.
1: Ona Malgrat, 107.4.

Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Notícies.
1: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Jurado. Els docents es tornaran a manifestar avui diumenge a Barcelona sota el lema Aturem l'emergència social i educativa. Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT, Coordinadora Obrera Sindical convoquen la marxa, a la qual també se sumen la FAC, l'entitat que agrupa les famílies, i col·lectius socials de defensa també per la llengua i d'altres, vinculats a la salut. D'aquesta manera, els impulsors volen que la mobilització serveixi per reclamar un gran acord per l'educació pública i també per defensar tots els serveis públics i els drets socials. La marxa sortirà cap a 11:45 dels Jardinets de Gràcia i té previst acabar a la plaça Catalunya, on hi haurà parlaments. Els sindicats educatius ja han avisat que el curs que ve començarà amb més vagues. I els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquesta matinada de diumenge l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, a la Segarra. El foc ha afectat unes 50 hectàrees i 15 dotacions terrestres es mantenen a la zona per tal d'executar tasques de vigilància, repassant el perímetre i evitar revifades amb l'entrada de la marinada. I precisament en successos, tres persones van morir ahir dissabte en tres accidents al medi natural. En concret ha estat un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués a l'Alt Empordà i una persona que ha caigut uns 100 metres al port de Medacorba, a Lins, al Pallars Sobirà. I seguim en aquesta plana perquè també ahir els Mossos d'Esquadra van donar alguns cops de porra a diversos manifestants antifeixistes que volien superar un cordó policial que separava la seva manifestació d'una concentració de nucli nacional davant de la delegació del govern espanyol a Catalunya. La policia catalana també ha colpejat diversos periodistes que anaven identificats com a premsa. I parlem ara en plana internacional, ja que avui es preveu signar un acord entre els Estats Units d'Amèrica i l'Iran per acabar amb les hostilitats i reobrir l'estret d'Hormuz. Així ho assegurava ahir el president dels Estats Units, Donald Trump. En canvi, per part de l'Iran, no tenen tan clar que això acabi passant avui, tot i que declaren que hi ha hagut molts avanços en les negociacions. El Pakistan, país mediador, va informar que aviat hi hauria aquesta signatura, però tampoc van especificar en quin temps passaria. I en cultura, el Festival de Cinema Català Ficcat premia el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química, un treball de TAC12 en coproducció amb la xarxa, amb Ràdio Televisió Espanyola de Catalunya i 3CAT. El documental narra com l'estat espanyol va bombardejar amb gas mostassa la població del Marroc durant la Guerra del Rif. Aquest va ser el primer conflicte en el que es van tirar bombes d'aquest tipus sobre la població civil. I en plana esportiva, en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'endú la Champions per 17-16, revalidant per segona vegada aquest títol continental. I a la Primera Federació, el Centre d'Esport Sabadell perd 0-1 en l'anada de la final de play-off d'ascens pendents de la tornada a Sabadell. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena Ivan i Hadum, un film que va aconseguir la Biznaga de Plata al Festival de Màlaga. Del Canadà arriba Un talento único, un thriller protagonitzat per un noi amb hiperacúsia. I Steven Spielberg torna al món dels extraterrestres a El dia de la revelació.
3: Oye, ¿tú qué has hecho todo esto año?
4: Trabaja por ahí de temporero.
3: Yo es que nunca me he ido de aquí.
4: Ya, es muy fuerte eso.
2: Ivan i Hadum, Biznaga de Plata al darrer Festival de Màlaga i premi al millor guió, explica la història de l'Ivan, un jove que s'enamora de la Hadum, companya seva a un hivernacle d'Almeria on tots dos treballen. Però el desitjat ascens laboral s'interposarà en la seva relació i el forçarà a decidir quin tipus de persona vol ser.
5: L'ambassador s'ha enterat de l'auditoria. Intenta aconseguir que solament echen el 10%, però tu lo tienes que ayudar.
6: Disculpe.
7: Sí, senyora.
6: El váter pierde agua, les daré $100 más.
8: ¿Qué dice?
7: Que si le arreglamos el váter.
8: Somos afinadores, arreglamos pianos.
6: 200.
8: 500 y hablamos.
2: A Un talento único, el protagonista és en Nick, un jove aprenent d'afinador de pianos que pateix d'hiperacúsia. La condició li provoca percebre sons a un volum exageradament alt i això l'obliga a fer servir taps per les oïdes constantment. Quan el noi descobreix una aptitud inesperada per obrir caixes fortes, es veurà involucrat en el perillós món del crim i la seva vida tranquil·la canviarà per complet.
9: Si quieres ganar mucha pasta, llámame.
10: ¿Qué has robado?
11: Secretos. La gente
7: tiene derecho a saber la verdad.
2: El dia de la revelació és la darrera pel·lícula de Steven Spielberg. Parteix d'aquesta premissa. Si descobrissis que no estem sols, si algú t'obrís els ulls i t'ho demostrés, t'espantaries? Doncs el film, la veritat, és revelada a 7.000 milions de persones.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Jurado. Els docents es tornaran a manifestar avui diumenge social i educativa. Ho faran a partir de 11:45 des dels Jardinets de Gràcia i tenen previst anar fins a Plaça Catalunya, on hi faran els parlaments. Els sindicats educatius ja han avisat que el curs que ve també començarà amb moltes més vagues. I s'activa el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil. Recordem que precisament ahir, en aquesta zona, entre la Segarra i el Solsonès, va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees, concretament a Sanaüja. Els bombers donen per controlat aquest incendi, tot i que mantenen unes 15 dotacions terrestres a la zona per tal d'executar tasques de vigilància, repassar el perímetre i evitar revifades amb l'entrada de la marinada. I seguim en aquest cas parlant de que ara Catalunya ha iniciat el desplegament del certificat mèdic de defunció electrònic als centres hospitalaris en el marc de la modernització del registre civil. El nou sistema permet digitalitzar un tràmit que fins ara es feia en paper. El sistema ja està en funcionament i totes les regions sanitàries disposen com a mínim d'un hospital amb el sistema operatiu. I parlem de més coses que també s'estan implementant des del govern, i és que les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions entre el 50% i el 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya. Rebran el mateix tracte, doncs, que les famílies nombroses. En el cas d'una família uniparental amb dos o més fills, l'excepció serà total, mentre que els estudiants que tinguin família monoparental amb un fill pagaran el 50%. En successos, tres persones van morir ahir en tres accidents en medi natural. En concret, ha estat un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués, a l'Alt Empordà, i una persona que ha caigut uns 100 metres al port de Medacorba, a Alins, al Pallars Sobirà. I encara en aquesta plana, els Mossos d'Esquadra van detenir el 29 de maig un lladre que utilitzaven un patinet elèctric per robar cadenes d'or a dones d'edat avançada. El pispa de 22 anys cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat. El modus operandi del lladre consistia a circular en patinet elèctric per la vorera fins a localitzar una víctima potencial. Un cop seleccionada, s'hi aproximava ràpidament per l'esquena i li feia una forta estrabada per arrencar-li la cadena que portava al coll. I en plana internacional, pendents dels Estats Units d'Amèrica i l'Iran, s'hi signen a l'acord per acabar amb les hostilitats i reobrir avui l'estret d'Hormuz. Així ho assegurava ahir el president dels Estats Units, Donald Trump, que signarien avui. En canvi, per l'Iran no tenen tan clar que això acabi passant aquest mateix dia. I en esports, en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta es corona amb la Champions, que va guanyar 17-16. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Jurado. Els docents es tornen a manifestar ara a Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Aquest cop també ho fan amb les famílies de les escoles. La marxa surt ara a 11:15 dels Jardinets de Gràcia i té previst que els sindicats educatius ja han avisat que el curs que ve començarà amb més vagues. Amb aquesta vaga, el que volen els impulsors de la mobilització és que serveixi per reclamar un gran acord per l'educació pública i també per defensar tots els serveis públics i els drets socials. I seguim en plana educativa, ja que les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions entre el 50 i 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya. Rebran el mateix tracte que les famílies nombroses. En el cas d'una família uniparental amb dos o més fills, l'exempció serà total, mentre que els estudiants de família monoparental amb un fill pagaran el 50%. I en plana d'incendi s'activa el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra d'Alta, segons informa Protecció Civil. Recordem que precisament ahir en aquesta zona va haver un incendi que ha afectat unes 50 hectàrees a Sanaüja. Els bombers per ara donen per controlat aquest incendi, tot i que mantenen unes 15 dotacions terrestres a la zona per tal d'executar tasques de vigilància, repassar el perímetre i evitar revifades amb l'entrada de la marina. I passem a parlar de digitalització, ja que Catalunya ha iniciat el desplegament del certificat mèdic de defunció electrònic als centres hospitalaris en el marc de la modernització del registre civil. El nou sistema permet digitalitzar un tràmit que fins ara es feia en paper. El sistema ja està en funcionament i totes les regions sanitàries disposen de, com a mínim, un hospital amb el sistema operatiu. I encara en plana de salut, més d'un milió de persones van donar sang i plasma a Espanya durant el 2025. Segons el Ministeri de Salut, es van superar els 1,6 milions de donacions, imprescindibles per a intervencions quirúrgiques, tractaments oncològics, transplantaments i urgències. Avui, precisament, és el Dia Mundial del Donant de Sang. I parlem en cultura, ja que el Festival de Cinema Català FICCAT premia el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química, un treball de TAC12 en coproducció amb La Xarxa, Radio Televisió Espanyola Catalunya i 3CAT. En el mateix festival, també Joel Joan ha rebut el Premi Montserrat Carulla a la Gala de Cloenda de la 18a edició d'aquest festival. En el seu discurs, Joel Joan ha reivindicat tant la identitat com la llengua catalana. Ja en esports, en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta es corona amb la seva segona Champions de la història per 17-16. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena Ivan i Hadum, un film que va aconseguir la Biznaga de Plata al Festival de Màlaga. Del Canadà arriba Un talento único, un thriller protagonitzat per un noi amb hiperacúsia. I Steven Spielberg torna al món dels extraterrestres a El dia de la revelación.
3: Oye, ¿tú qué has hecho todo este año?
4: Trabajar por ahí de temporero.
3: Yo es que nunca me he ido de aquí.
4: Ya, es muy fuerte eso.
2: Ivan i Hadum, Biznaga de Plata al darrer Festival de Màlaga i premi al millor guió, explica la història de l'Ivan, un jove que s'enamora de la Hadum, companya seva a un hivernacle d'Almeria on tots dos treballen. Però el desitjat ascens laboral s'interposarà en la seva relació i el forçarà a decidir quin tipus de persona vol ser.
5: Los embajadores han integrado lo de la auditoría. Intenta conseguir que solamente echen el 10%, pero tú no tienes que ayudar.
6: Disculpe. Sí, señora.
7: Pierde agua, les daré $100 más.
8: ¿Qué dice?
6: Que si le arreglamos el váter.
8: Somos afinadores, arreglamos pianos.
7: 200.
8: 500 y hablamos.
2: A Un talento único, el protagonista és en Nick, un jove aprenent d'afinador de pianos que pateix d'hiperacúsia. La condició li provoca percebre sons a un volum exageradament alt i això l'obliga a fer servir taps per les oïdes constantment. Quan el noi descobreix una aptitud inesperada per obrir caixes fortes, es veurà involucrat en el perillós món del crim i la seva vida tranquil·la canviarà per complet.
9: Si quieres ganar mucha pasta, llámame.
10: ¿Qué has robado?
11: Secretos. La gente tiene derecho a saber la verdad.
2: El dia de la revelació és la darrera pel·lícula de Steven Spielberg. Parteix d'aquesta premissa. Si descobrissis que no estem sols, si algú t'obrís els ulls i t'ho demostrés, t'espantaries? Doncs el film, la veritat, és revelada a 7.000 milions de persones.

Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Adrià Jurado. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat avui diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública. És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no van avalar la majoria del professorat. Els impulsors de la mobilització volen que serveixi per reclamar un gran acord per l'educació pública i també per defensar tots els serveis públics i els drets socials. Socials han avisat que el curs vinent començarà amb més vagues. I seguim en plan educativa, ja que les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions entre el 50 i el 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya. Rebran, doncs, el mateix tracte que les famílies nombroses. I parlem de mobilitat, ja que Montmeló torna a ser un punt calent en aquest tema amb el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, que arrencarà a 3:15. De moment, el trànsit a l'entorn del circuit es manté tranquil, però cal seguir-lo de ben a prop. Especial atenció a les vies d'arribada en les hores prèvies a que comenci aquest circuit, que són la P7, la C33, la C17 i la C35. I també, sobretot, atenció a la sortida quan finalitzi aquest Gran Premi. I parlem també sobre afectacions, però en aquest cas pels incendis, ja que s'ha activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil. Recordem que precisament ahir en aquesta zona, a la Segarra, va haver un incendi que ha afectat unes 50 hectàrees. Els bombers donen per controlat aquest incendi, tot i que mantenen unes 15 dotacions pendents de l'entrada de vent de marinada. I parlem de successos, ja que 3 persones van morir ahir dissabte en 3 accidents al medi natural. En concret, han estat un jove ofegat al riu Llobregat a la metlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués, a l'Alt Empordà, i una persona que ha caigut uns 100 metres al port de Medacorba, a Lins, al Pallars Sobirà. I parlem en plana internacional, ja que avui els Estats Units d'Amèrica i l'Iran preveuen signar un acord per acabar amb les hostilitats i reobrir l'estret d'Hormuz. Sobretot qui ho preveu és el president dels Estats Units, Donald Trump, que així ho va assegurar ahir a la seva xarxa social. En canvi, per part de l'Iran, sí que asseguren que tenen molt avançades les negociacions, però no tenen clar que aquesta signatura passi pel dia d'avui. I en cultura, el Festival de Cinema Català FICCAT premia el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química, un treball de TAC12 en coproducció amb la xarxa Radio Televisió Espanyola de Catalunya i 3CAT. El documental narra com l'estat espanyol va bombardejar amb gas mostassa la població del Marroc durant la Guerra del Rif. Ja en esports, el waterpolo, l'Atlètic Barceloneta va guanyar la Champions per 17-16. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Bon dia, són les dues. Us parla Adrià Jurado. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública.
2: És la darrera protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no van avalar la majoria del professorat.
1: Repassem les altres notícies de la jornada. Eduard París. Bon dia. El premi de Fórmula 1 ha tornat a omplir aquest cap de setmana els accessos al circuit de Barcelona, a Catalunya.
2: I és que milers d'aficionats s'hi han desplaçat provocant una circulació intensa a les principals vies d'accés i obligant a activar mesures especials de trànsit.
1: I també en afectacions s'activa el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil.
2: Recordem, a més, que precisament ahir en aquesta zona va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sant Auge i que els bombers donen ara per controlat.
1: Moment de repassar precisament la previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana. Al Pla de Barcelona teníem temperatures per sobre dels 22-23 graus i també en molts punts a la Costa Brava aquestes temperatures eren al voltant dels 20 a 22 graus. Amb un matí molt assolellat i hem tingut l'arribada per les Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona, bandes de núvols alts i prims, però en general el matí ha estat molt i molt assolellat. Amb unes temperatures que aquestes hores poc a poc van pujant, temperatures que són càlides a bona part del territori català i de cara a les properes hores inclús podran pujar més al Pla de Lleida amb valors que esperem arribar als 34 a 36 graus. Per tant, ambient càlid a aquestes hores de la jornada i augment de la inestabilitat sobretot de cara a aquesta tarda al Pirineu, amb ruixats que podran anar acompanyats de tempestes, sobretot ubicats a punts de la Cerdanya, del Ripollès i també acabaran afectant el nord del Pallars i arribaran també al nord de l'Aran. Ho anirem seguint aquí la xarxa que tingueu. Bona tarda.
1: I en successos, ahir 3 persones van morir en 3 accidents al medi natural.
2: En concret, un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merol, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués i una persona que va caure uns 100 metres al port de Medacorba a Alins.
1: I en esports, el Barça s'imposa al Tenerife per 76 a 85 i es classifica per a la final de la Lliga ACB.
2: El Joventut, per la seva banda, ha de guanyar els 2 partits a l'Olímpic per mantenir opcions d'arribar a la final.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat avui diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública.
2: És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de les negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no van avalar la majoria del professorat. Ens n'amplia tots els detalls de la jornada, Norma Lebrero.
4: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns. Reclamen un gran acord de país per reforçar l'educació pública. Jordi Carreras és president de la FAC.
5: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral, sinó com una oportunitat per abordar els reptes que realment avui té l'educació pública. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
4: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes. Escoltem la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, la secretària general de la Federació d'Ensenyament de la CGT, Laura Gené, i la secretària de la CNT Ensenyament, Montse Luque.
6: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment doncs, les mancances que té el sistema educatiu. Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions.
7: La lluita continuarà per on totes vulguem.
6: Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita que és nostra, de les treballadores. Reorganitzem-nos aquest estiu i comencem el curs amb força perquè això no s'ha acabat i guanyarem.
4: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
1: I seguim encara en plana educativa, però en aquest cas parlem de que les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions entre el 50% i el 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya.
2: Rebran el mateix tracte que així que les famílies nombroses. En el cas d'una família uniparental amb dos o més fills, l'exempció serà total, mentre que els estudiants de família monoparental amb un fill pagaran el 50%. La mesura s'aprovarà aquest dimarts al Consell Executiu en el marc del decret que fixa els imports de les matrícules i es començarà a aplicar al curs 26-27. El govern ha reservat una partida de 12 milions i mig d'euros en els pressupostos que està previst que rebin el vistiplau del Parlament al juliol.
1: I parlem del Gran Premi de Fórmula 1 que ha tornat a omplir aquest cap de setmana els accessos al circuit de Barcelona a Catalunya.
2: Milers d'aficionats s'hi han desplaçat provocant una circulació intensa a les principals vies d'accés i obligant a activar mesures especials de trànsit. Ens ho explica des de Vallesvisió la Janira López.
7: Milers d'aficionats han visitat aquest cap de setmana el circuit de Barcelona-Catalunya per viure en directe el Gran Premi de Fórmula 1. Durant la jornada d'avui, una gran quantitat de vehicles s'han desplaçat fins a les instal·lacions, fet que ha provocat moments de circulació intensa als accessos del recinte. Una de les carreteres més afectades des de primera hora del matí ha estat la C-17, una de les principals vies d'accés al circuit, juntament amb la P-7 i altres carreteres de l'entorn. També s'hi han registrat increments importants de trànsit en vies com la C-35. Per garantir una millor mobilitat i minimitzar les retencions, s'han aplicat mesures específiques de regulació del trànsit. Ens en dona més detalls Josep Maria Massip, sotinspector dels Mossos d'Esquadra.
8: Per les característiques del circuit on està, doncs la mobilitat és un aspecte molt important que treballem ja des del primer moment, a primera hora del matí. L'entrada sempre és més esglaonat perquè tothom no mira només una cursa, hi ha gent que li agrada o li interessa tot el que és el Gran Premi, però està clar que la sortida seria un moment molt combinant que a més ens coincideix amb una operació tornada a l'autopista P7, que és una de les vies importants del nostre territori.
7: És per això que davant l'elevat volum de desplaçaments previstos, els Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit han posat en marxa un dispositiu especial amb l'objectiu de gestionar de manera eficient tant els accessos com les sortides del circuit.
1: I també us informem que s'ha activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, l'Anoia, la Noguera, la Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil.
2: Precisament ahir en aquesta zona va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sanaüja. Els bombers donen per controlat aquest incendi, tot i que mantenen unes 15 dotacions terrestres a la zona per tal d'executar tasques de vigilància, repassar el perímetre i evitar revifades amb l'entrada de la marinada.
1: I repassem altres successos. Ahir tres persones van morir en tres accidents al medi natural.
2: En concret, va ser un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués, a l'Alt Empordà, i una persona que va caure uns 100 metres al port de Medacorba, a Alins, a la comarca del Pallars Sobirà.
1: I els Mossos d'Esquadra van detenir el 29 de maig un lladre que utilitzava un patinet elèctric per robar cadenes d'or a dones d'edat avançada.
2: El pispa de 22 anys cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat. El seu modus operandi consistia a circular amb un patinet elèctric per la vorera fins a localitzar una víctima potencial. Un cop seleccionada, s'hi aproximava ràpidament per l'esquena i li feia una forta estrabada per arrencar-li la cadena que portava al coll.
1: I parlem de política i parlem de l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, que ha fet una revelació al programa Ciutadella sobre una de les decisions claus de la seva trajectòria política.
2: I és que Mas admet que amb la distància d'aquesta última dècada no hauria optat pel seu ja famós pas al costat de l'any 2016 si hagués pogut preveure tot el que s'esdevindria posteriorment. L'escoltem.
9: No me'n penedeixo si ens posem en la situació aquella. Si la pregunta és, vostè en aquell moment tornaria a fer el que va fer des del punt de vista de plegar perquè allò pogués continuar? La resposta és sí. Veient el que ha passat ara, veient tot el que ha passat, jo no l'hauria fet el pas al costat. Però en aquell moment, i ens hem de situar en aquell moment, perquè és quan jo el vaig fer, el tornaria a fer exactament igual.
2: Les declaracions s'emetran íntegrament avui a partir de 9:45 a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: I parlem de salut, ja que avui diumenge, amb motiu del Dia Mundial de les Persones Donants de Sang, el Banc de Sang i Teixits ha organitzat un espectacle amb 150 drons que il·luminarà el cel de Barcelona.
2: La iniciativa vol agrair la solidaritat dels donants i alhora animar noves incorporacions al sistema de donacions, informa Núria Pereira.
10: El cel de Barcelona s'omplirà de cors, missatges d'agraïment i llums vermelles. És l'homenatge que el Banc de Sang i Teixits ha preparat per celebrar el Dia Mundial de les Persones Donants de Sang i reconèixer la tasca dels qui donen de manera altruista. En parla Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits.
11: És un dia d'agraïment a totes aquelles persones que donen sang, donen plasma, donen plaquetes, és a dir, a totes aquelles persones donants.
10: Més enllà de l'homenatge, el Banc de Sang insisteix en la necessitat d'incorporar nous donants. Entre gener i maig d'aquest any, gairebé 14.000 persones s'han estrenat en la donació i prop de la meitat tenen entre 18 i 25 anys. El repte, però, no és només garantir les reserves de sang.
11: Intentant que els donants de sang també es converteixin en donants de plasma.

0: i components sanguinis a tot l'estat l'any 2025, segons dades del Ministeri de Sanitat.
1: Aquestes donacions són imprescindibles per garantir l'activitat sanitària del dia a dia, des d'intervencions quirúrgiques fins a tractaments oncològics, urgències, trasplantaments o complicacions obstètriques. També ha crescut la recollida de plasma amb més de 478.000 litres obtinguts durant l'any passat, un 1,3% més que l'any anterior. Sanitat remarca que reforçar aquestes donacions és clau per reduir la dependència de tercers països i assegurar així tractaments essencials.
0: I encara en plana sanitària, però parlem en aquest cas de digitalització, ja que Catalunya ha iniciat el desplegament del certificat mèdic de defunció elèctrica als centres hospitalaris en el marc de la modernització del registre civil.
1: Aquest nou sistema permet digitalitzar un tràmit que fins ara es feia en paper. El sistema ja està en funcionament i totes les regions sanitàries disposen com a mínim d'un hospital amb el sistema operatiu.
0: I gairebé el 80% de les persones ingressades als centres psiquiàtrics catalans van morir per desnutrició severa i males condicions de salubritat durant la Guerra Civil.
1: Un d'aquests centres va ser el complex psiquiàtric de Sant Boi de Llobregat. Les persones que hi morien eren enterrades en una fossa comuna al cementiri municipal. 90 anys després, Sant Boi de Llobregat i la Generalitat han homenatjat aquestes víctimes. Ens en dona tots els detalls Carme de Fez.
2: L'acte celebrat aquest dissabte al cementiri municipal s'ha fet al costat de la fossa comuna on van ser enterrats molts dels pacients del complex psiquiàtric de la ciutat. Un plafó de la xarxa d'espais de memòria recordarà a partir d'ara aquest episodi històric. L'homenatge és fruit d'una investigació impulsada per la Direcció General de Memòria Democràtica i elaborada per l'historiador Marcos Robles a partir de treballs previs del responsable de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi, Carles Serret. L'estudi documenta l'elevada mortalitat registrada als centres psiquiàtrics catalans entre 1936 i 1939 i atribueix aquesta situació a la manca d'aliments, les males condicions materials i la vulnerabilitat extrema d'aquests pacients.
3: És una qüestió de fam i desnutrició i d'inanició i de falta de recursos. És un pic molt alt on aquí es va passar una situació molt complexa i segurament estem davant d'un dels drames més colpidors de la Guerra Civil. I aquí la qüestió és com pot ser que no formés part de la història del nostre país i que fos pràcticament desconegut. Van patir una espècie de doble oblit. Van ser oblidades en vida, són persones que van ser oblidades en vida i després han tornat a ser oblidades una vegada mortes fins avui.
2: A l'acte hi han assistit el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, així com familiars de les víctimes i entitats de la memòria històrica.
0: I anem a Santa Bàrbara en plena local, ja que han iniciat les activitats preparatòries per l'eclipsi d'aquesta setmana.
1: S'hi ha fet un taller per aprendre a observar el sol amb seguretat i una observació astronòmica nocturna. L'Ajuntament d'aquest municipi del Montsià preveu repartir a més 3.000 ulleres homologades i habilitar fins a 1.000 places d'aparcament per a l'esdeveniment del proper 12 d'agost. Des de la Plana Ràdio ens n'informa Víctor Montecino.
4: L'activitat ha comptat amb la participació de la Societat Astronòmica de Lleida, que ha explicat com observar el sol de manera segura. El seu president, Antonio Mòdol, ha insistit en la importància de protegir la vista i ha advertit dels riscos d'utilitzar aparells òptics sense els filtres adequats.
5: El sol, amb una lupa, cremem un paper a 200 graus. Amb això, la temperatura de la retina quan estigui molt bé, vull dir que imagineu la diferència que hi ha si mirem amb uns aparells òptics, que siguin uns prismàtics, un telescopi i coses d'aquestes, i ho mirem d'així, és que al moment de ficar l'ull ja estarem.
4: Per la seva banda, l'alcalde de Santa Bàrbara, Lluís Jiménez Veguer, ha explicat que les activitats continuaran durant les pròximes setmanes.
6: Aquí el 12 d'agost anirem fent diferents activitats i, doncs, bueno, bàsicament, el que sí que volem és a la gent conscienciar-la de que l'important és veure l'eclipse, però el veure en seguretat, i per això l'Ajuntament està preparant una dotació sobre unes 3.000 ulleres per a la població i per als que puguin vindre a veure l'eclipse aquí a Santa Bàrbara.
4: L'alcalde també ha avançat que el municipi prepara un dispositiu especial per al dia de l'eclipse.
0: I I obrim bloc cultural i parlem de cinema. I ens anem fins a Roda de Berà, on es celebra el Festival de Cinema Català FICCAT, que premia el documental Operació

0: i Pèrita, la trama civil de la Guerra Química, un treball de TAC12 en coproducció amb la xarxa Ràdio Televisió Espanyola Catalunya i 3CAT.
1: El documental narra com l'estat espanyol va bombardejar amb gas mostassa la població del Marroc durant la guerra del Rif. Aquest va ser el primer conflicte en el que es van tirar bombers d'aquest tipus sobre població civil.
0: I en el mateix festival, l'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha rebut el Premi Montserrat Carulla, que reconeix la seva trajectòria pel cinema en català.
1: En el seu discurs ha reivindicat tant la identitat com la llengua catalana.
0: I seguim en aquest cas i anem a Terrassa, on el cinema Catalunya d'aquesta localitat s'ha convertit el dissabte d'ahir en punt de trobada dels aficionats a l'anime amb una nova edició de l'Animegara.
1: La Marató ha tingut com una de les grans protagonistes a One Piece, coincidint amb el retorn de la sèrie en català a la programació de 3CAT i amb la presència d'alguns dels seus actors de doblatge. I ha estat present el company de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
2: El cinema Catalunya ha tornat a omplir la sala principal amb una nova edició d'Animegara, una marató de cinema d'anime que busca apropar la cultura audiovisual japonesa al gran públic i fer-ho, a més, en català. Per aquesta segona edició s'han programat tres títols emblemàtics: El meu veí Totoro, One Piece Estampida i The End of Evangelion. Ens ho explica l'Ariadna Closa, membre de l'Africasa, que és l'entitat organitzadora.
3: I estem doncs molt contents de que la gent respongui, vull dir, també el cinema s'ompli de públic, no? Públic doncs diferent, la canalla, que és important que vingui al cinema, i també s'acostumi a veure pel·lícules al cinema en català.
2: A més de les projeccions, la jornada ha comptat amb la participació d'alguns dels actors de doblatge de One Piece, com ara Marc Ullot, veu del personatge de Smoker en català.
4: Això està molt ple de gent, nois, no sé si cabran tots.
2: Juntament amb altres professionals del doblatge, Ullot ha compartit anècdotes i curiositats d'una sèrie que, 20 anys després, ha tornat a la programació de 3CAT.
5: Ell em va dir, iaia, per què no anem a veure One Piece? I dic, ah, doncs sí.
2: One Piece continua despertant passions i ho fa cada vegada de manera més transversal. Els espectadors que van créixer seguint les aventures d'en Luffy comparteixen ara afició amb una nova generació de fans, demostrant la vigència d'un fenomen que continua navegant amb força dues dècades després.
0: I deixem el cinema per parlar de música, ja que avui és l'últim dia del Sant Cublà, que el Festival de Música Negra de Sant Cugat del Vallès, que tanca una 12a edició, on els ritmes llatins han ressonat al Parc de Can Bernet.
1: Avui, darrera jornada d'aquest viatge musical, des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
6: El Sant Cublà que es prepara per a baixar el taló aquest diumenge amb una jornada familiar oberta a tots els públics. La programació inclourà tallers de percussió africana amb Mamadou Boga, activitats infantils, un vermut musical amb vinils i una roda de samba final a càrrec dels santcugatencs per a Condé. Serà el punt final a 5 dies d'activitats que han convertit Sant Cugat en un espai de trobada entre cultures i tradicions musicals d'Àfrica, el Carib, l'Amèrica Llatina i Europa. Aquesta 12a edició ha combinat projeccions, debats, tallers i concerts per explorar l'origen i l'evolució de gèneres com el jazz, la salsa, el reggae, l'afrobeat o la rumba catalana. Un cap de setmana que ha concentrat el gruix de les activitats amb propostes de música africana i llatinoamericana i molta, molta gresca.
0: I de la música ens anem fins a una fira a les Terres de l'Ebre, ja que arriba una de les fires més arrelades al calendari, en aquest cas a la Terra Alta.
1: Marxem fins a Arnes, que celebra avui la 21a edició de la Festa de la Mel, una jornada que enguany es presenta amb una imatge renovada i una programació plena d'activitats. Més enllà de la festa, el gran atractiu segueix sent l'excel·lència d'aquest producte local que cada any atreu centenars de visitants disposats a tastar-lo. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
7: Arnes ha celebrat la 21a edició de la Festa de la Mel, una fira que arriba renovada per consolidar-se com el gran aparador d'aquest sector a la Terra Alta. Amb una programació més extensa que en edicions anteriors, l'Ajuntament ha integrat noves propostes com els esmorzars populars i el vermut musical, posant en valor tant el treball dels apicultors locals com l'excel·lència d'un producte autèntic que representa el poble. Escoltem Joaquim Miralles, alcalde d'Arnes.
8: Al final la gent surt de casa, surt perquè saben que el producte que ve avui aquí a oferir a aquesta Festa de la Mel és un producte exquisit, és un producte boníssim i la gent el que vol és anar a degustar-lo i per tant no els fa temor ni la calor, ni el fred, ni el vent i podem gaudir d'una plaça plena de gent i el recorregut està tot ple de gent.
7: L'èxit de convocatòria ha estat total, amb els carrers plens de visitants gaudint d'una jornada frenètica amb vermuts, espectacles i una oferta cultural que s'allarga fins a les 8 del vespre.
0: Les 2:21 minuts, moment de parlar d'esports.
9: Notícies en xarxa. Esports.
0: El Barça s'imposa al Tenerife per 76-85 en bàsquet i es classifica per la final de la Lliga ACB.
1: I ho fa 3 anys després de la darrera vegada. L'equip blaugrana és el primer finalista, doncs, després de superar per la via ràpida 3-0 al Tenerife. Ara els barcelonistes esperen rival de la sèrie que enfronta el València Bàsquet i la Cisa Joventut, i que per ara domina l'equip taronja per 2-0.
0: I és que els badalonins es queden sense marge d'error per donar una final de derbi català. I haurien de guanyar els dos partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a la final.
1: Precisament del maig del Joventut d'avui en tenim la prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
10: Win or go home per la penya, i és que el Joventut necessita guanyar sí o sí aquest vespre a les 8 a l'Olímpic si vol continuar en vida en l'eliminatòria als play-off contra València Bàsquet. El conjunt d'Ani Miret s'aferrarà al factor olímpic de Badalona, i és que s'espera un ple absolut, com en les grans ocasions, amb més de 12.000 aficionats que vindran per animar el seu equip. El conjunt badaloní és conscient de les errades del segon partit, un equip que està cansat físicament, això sí, però que es basarà un altre cop en la defensa zonal per intentar sorprendre el València Bàsquet. No hi serà Ante Tomic, però per la resta de la plantilla podrà comptar al complet el seu tècnic Dani Miret. El València Bàsquet, en canvi, Pedro Martínez, entrenador badaloní, torna també a casa seva, a Badalona, i no comptarà encara amb Nate Rubers, lesionat, recordem, al primer partit.
0: I en futbol, a la primera federació, el Centre d'Esport Sabadell perd el camp del Zamora en el partit d'anada de la final per pujar a segona divisió.
1: Tot i la derrota, l'equip vallesà només necessitaria una victòria a casa per un sol gol per guanyar aquesta final i pujar a la segona categoria del futbol nacional 2 anys després de baixar-hi.
0: I baixem una categoria. El Badalona afronta avui l'anada de la tercera eliminatòria d'ascens a segona federació al camp del Compostela.
1: Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió per treure un resultat positiu. En porten la prèvia del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona a l'Eix Blanc.
11: El Badalona afronta aquesta tarda a les 6 l'anada de la tercera eliminatòria d'ascens al camp del Compostela. Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió de treure un resultat positiu. En aquest punt de la temporada és evident que les forces estan limitades, però l'energia que dona disputar una eliminatòria decisiva d'ascens pot suplir qualsevol punt feble. El Badalona es trobarà un equip força experimentat, amb davanters de gran categoria, i haurà de saber contrarrestar les rauxes ofensives dels gallecs. A dalt, el Badalona, amb jugadors ràpids com Tom Diabarà, Toni Larrosa o Juaco, també estan en disposició de fer mal a la defensa rival. El tècnic escapulat Miquel Azparren ens parla del rival.
12: Equipo con mucha experiencia, equipo construido en un grupo para ascender sí o sí directamente, con poca oposición, y que al final se le ha atragantado la recta final o la segunda vuelta. Están en la final, quieren ascender, están exigidos a ascender, pero a ilusión no nos van a ganar, ni a ganas de querer llevarnos la eliminatoria tampoco.
11: Per part del Badalona seran baixa segura, Yaya Siribé, Víctor Morales, Dani Rocafull i Òscar Gómez per lesió, a més de Pol Júnior i Josu per sanció. El duel entre el Compostela i el Badalona es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
0: I baixem encara una altra categoria més, a tercera federació, ja que la Pobla de Mafumet ja és equip d'aquesta categoria.
1: Els pobletans van fer valer el gol d'avantatge del partit d'anada, ja que en aquest maig, en un camp de la Pobla ple d'aficionats, es va saldar amb un marcador d'empat a 0. Cap dels dos equips va saber trobar la porteria rival, tot i que la Pobla, en el tram final del partit, va estar molt més inspirada encara que sense encert.
0: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta guanya la Champions per segona vegada en la seva història contra el Prorreco italià.
1: Els mariners van superar per la mínima 17-16 a l'equip del País de la Bota, i ho van fer a la piscina de Malta, on es disputava aquesta competició continental. Aquest títol el revaliden 12 anys després d'aconseguir per primer cop aquesta Champions de waterpolo.
0: I qui la podria revalidar avui també és el Barça d'handbol, que jugarà avui aquesta final de Champions.
1: Va necessitar ahir, això sí, arribar a la pròrroga en un duel molt igualat contra l'Aalborg danès, però els blaugranes, que sempre van anar per davant al marcador, van aconseguir classificar-se per la final amb un resultat final de 32-37. La final, com diem, aquesta tarda a partir de les 6 a l'Anxes Arena de Colònia, davant de l'equip local del Füchsle de Berlín, que es va desfer del Magdeburg, també a Alemanya, i a l'altra semifinal.
0: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Eduard París i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Un lloc per escoltar...

0: dia. Són 2:45. Us parla Adrià Jurado.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat avui diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública.
2: És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no van avalar la majoria del professorat.
0: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: El Gran Premi de Fórmula 1 ha tornat a omplir aquest cap de setmana els accessos al circuit de Barcelona.
2: Desplaçat provocant una circulació intensa a les principals vies d'accés i obligant a activar mesures especials de trànsit.
0: I seguim amb afectacions, ja que s'activa el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil.
2: Precisament ahir en una d'aquestes zones va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sanaüja i que els bombers donen ja per controlat.
0: Moment precisament de revisar la previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana. Al Pla de Barcelona teníem temperatures per sobre dels 22-23 graus i també en molts punts a la Costa Brava aquestes temperatures eren al voltant dels 20-22 graus. Amb un matí molt assolellat i hem tingut l'arribada per les Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona, bandes de núvols alts i prims, però en general el matí ha estat molt i molt assolellat. Amb unes temperatures que aquestes hores a poc van pujant, temperatures que són càlides a bona part del territori català i de cara a les properes hores inclús podran pujar més al Pla de Lleida amb valors que esperem arribar als 34 a 36 graus. Per tant, ambient càlid a aquestes hores de la jornada i augment de la inestabilitat sobretot de cara a aquesta tarda al Pirineu, amb ruixats que podran anar acompanyats de tempestes, sobretot ubicats a punts de la Cerdanya, del Ripollès i també acabaran afectant el nord del Pallars i arribaran també al nord de l'Aran. Ho anirem seguint aquí la xarxa que tingueu. Bona tarda.
0: I en successos, ahir 3 persones van morir en 3 accidents al medi natural.
2: Un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, un submarinista desaparegut a Cadaqués i una persona que va caure uns 100 metres a Alins.
0: I en esports, el Barça s'imposa al Tenerife per 76-85 i es classifica per la final de la Lliga ACB.
2: El Joventut, per la seva banda, haurà de guanyar els 2 partits a l'Olímpic per mantenir opcions d'arribar a aquesta final.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció del Servei d'Informatius a la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat avui diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública.
2: És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de les negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no van avalar la majoria del professorat. Ens amplia tots els detalls d'aquesta jornada a la Norma Lebrero.
4: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns. Reclamen un gran acord de país per reforçar l'educació pública. Jordi Carreras és president de la FAC.
5: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral, sinó com una oportunitat per abordar els reptes que realment avui té l'educació pública. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
4: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, la secretària general de la Federació d'Ensenyament de la CGT, Laura Gené, i la secretària de la CNT Ensenyament, Montse Luque.
6: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment doncs, les mancances que té el sistema educatiu. Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions.
7: La lluita continuarà per on totes vulguem.
6: ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita que és nostra, de les treballadores. Reorganitzem-nos aquest estiu i comencem el curs amb força, perquè això no s'ha acabat i guanyarem.
4: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
0: I encara en plana educativa parlem de que les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions entre el 50% i el 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya.
2: Rebran així el mateix tracte que les famílies nombroses. En el cas d'una família uniparental amb dos o més fills, l'exempció serà total, mentre que els estudiants de família monoparental amb un fill pagaran el 50%. La mesura s'aprovarà aquest dimarts al Consell Executiu en el marc del decret que fixa els imports de les matrícules i es començarà a aplicar al curs 2026-2027. El govern ha reservat una partida de 12 milions i mig d'euros als pressupostos que està previst que rebin el vistiplau del Parlament al mes de juliol.
0: I repassem el Gran Premi de Fórmula 1, ja que ha tornat a omplir aquest cap de setmana els accessos al circuit de Barcelona a Catalunya.
2: Milers d'aficionats s'hi han desplaçat, provocant una circulació intensa a les principals vies d'accés i obligant a activar mesures especials de trànsit. Ens ho explica des de Vallesvisió la Janira López.
7: Milers d'aficionats han visitat aquest cap de setmana el circuit de Barcelona-Catalunya per viure en directe el Gran Premi de Fórmula 1. Durant la jornada d'avui, una gran quantitat de vehicles s'han desplaçat fins a les instal·lacions, fet que ha provocat moments de circulació intensa als accessos del recinte. Una de les carreteres més afectades des de primera hora del matí ha estat la C-17, una de les principals vies d'accés al circuit, juntament amb la P-7 i altres carreteres de l'entorn. També s'hi han registrat increments importants de trànsit en vies com la C-30. Per garantir una millor mobilitat i minimitzar les retencions, s'han aplicat mesures específiques de regulació del trànsit. Ens en dona més detalls Josep Maria Massip, sotinspector dels Mossos d'Esquadra.
8: Per les característiques del circuit on està, doncs la mobilitat és un aspecte molt important que treballem ja des del primer moment, a primera hora del matí. L'entrada sempre és més esglaonat perquè tothom no mira només una cursa, hi ha gent que li agrada o li interessa tot el que és el Gran Premi, però està clar que la sortida seria un moment molt convidant que a més ens coincideix amb una operació tornada a l'autopista P7, que és una de les vies importants del nostre territori.
7: És per això que davant l'elevat volum de desplaçaments previstos, els Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit han posat en marxa un dispositiu especial amb l'objectiu de gestionar de manera eficient tant els accessos com les sortides del circuit.
0: I s'activa el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil.
2: Precisament ahir ja va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sanaüja. Els bombers el donen per controlat, tot i que mantenen unes 15 dotacions terrestres a la zona per tal d'executar tasques de vigilància, repassar el perímetre i evitar revifades amb l'entrada de la marinada.
0: I repassem altres successos. Ahir 3 persones van morir en 3 accidents al medi natural.
2: En concret, un home ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués, a l'Alt Empordà, i una persona que va caure uns 100 metres al port de Medacorba, a Alins, a la comarca del Pallars Sobirà.
0: I encara també en aquesta plana, els Mossos d'Esquadra van detenir el 29 de maig un lladre que utilitzava un patinet elèctric per robar cadenes d'or a dones d'edat avançada.
2: El pispa de 22 anys cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat i el seu modus operandi consistia a circular amb un patinet elèctric per la vorera fins a localitzar una víctima potencial. Un cop seleccionada, s'hi aproximava ràpidament per l'esquena i li feia una forta estrabada per arrencar-li la cadena que portava al coll.
0: I l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, ha fet una revelació al programa Ciutadella sobre una de les decisions clau de la seva trajectòria política.
2: Mas admet que amb la distància d'aquesta última dècada no hauria optat pel seu pas al costat de l'any 2016 si hagués pogut preveure tot el que s'esdevindria posteriorment.
9: No me'n penedeixo si ens posem en la situació aquella. Si la pregunta és, vostè en aquell moment tornaria a fer el que va fer des del punt de vista de plegar perquè allò pogués continuar? La resposta és sí. Veient el que ha passat ara, veient tot el que ha passat, jo no l'hauria fet el pas al costat. Però en aquell moment, i ens hem de situar en aquell moment, perquè és quan jo el vaig fer, el tornaria a fer exactament igual.
2: Les declaracions de l'expresident s'emetran íntegrament avui a partir de 2:15 a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
0: I parlem de salut, perquè avui, diumenge, motiu del Dia Mundial de les Persones Donants de Sang, el Banc de Sang i Teixits ha organitzat un espectacle amb 150 drons que il·luminarà el cel de Barcelona.
2: La iniciativa vol agrair la solidaritat dels donants i alhora animar noves incorporacions al sistema de donacions, l'informa Núria Perera.
10: El cel de Barcelona s'omplirà de cors, missatges d'agraïment i llums vermelles. És l'homenatge que el Banc de Sang i Teixits ha preparat per celebrar el Dia Mundial de les Persones Donants de Sang i reconèixer la tasca dels qui donen de manera altruista. En parla Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits.
11: És un dia d'agraïment a totes aquelles persones que donen sang, donen plasma, donen plaquetes, és a dir, a totes aquelles persones donants.
10: Més enllà de l'homenatge, el Banc de Sang insisteix en la necessitat d'incorporar nous donants. Entre gener i maig d'aquest any, gairebé 14.000 persones s'han estrenat en la donació i prop de la meitat tenen entre 18 i 25 anys. El repte, però, no és només garantir les reserves de sang.
11: Intentant que els donants de sang també es converteixin en donants de plasma. Necessitaríem més donacions de plasma, però per a partir d'aquest plasma nosaltres ser capaços d'obtenir una sèrie de medicaments que uns 3.000 donants de Catalunya en són dependents.
10: Actualment, Catalunya només és autosuficient en plasma en un 39%. Per això, des del Banc de Sang s'anima als donants habituals a alternar les donacions de sang i plasma. Aquest vespre, el missatge es podrà llegir també al cel de Barcelona, amb figures i paraules com quan dones sang, dones vida o un simple però significatiu gràcies.
0: I és que 1.070.169 persones van fer donacions de sang i components sanguinis a tot l'Estat l'any 2025, segons dades del Ministeri de Sanitat.
2: Ha crescut també la recollida de plasma amb més de 478.000 litres obtinguts durant l'any passat, un 1,3% més que l'any anterior. Sanitat remarca que reforçar aquestes donacions és clau per reduir la dependència de tercers països i assegurar tractaments essencials.
0: I parlem de història i de memòria democràtica, ja que gairebé el 80% de les persones ingressades als centres psiquiàtrics catalans van morir per desnutrició severa i males condicions de salubritat durant la Guerra Civil.
2: Un d'aquests centres va ser el complex psiquiàtric de Sant Boi de Llobregat. Les persones que hi morien eren enterrades en una fossa comuna al cementiri municipal. Ara, 90 anys després, Sant Boi i la Generalitat han homenatjat aquestes víctimes. Ens dona tots els detalls Carme de Fez.
12: L'acte celebrat aquest dissabte al cementiri municipal s'ha fet al costat de la fossa comuna on van ser enterrats molts dels pacients del complex psiquiàtric de la ciutat. Un plafó de la xarxa d'espais de memòria recordarà a partir d'ara aquest episodi històric. L'homenatge és fruit d'una investigació impulsada per la Direcció General de Memòria Democràtica i elaborada per l'historiador Marcos Robles a partir de treballs previs del responsable de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi, Carles Serret. L'estudi documenta l'elevada mortalitat registrada als centres psiquiàtrics catalans entre 1936 i 1939 i atribueix aquesta situació a la manca d'aliments, les males condicions materials i la vulnerabilitat extrema d'aquests pacients.
13: És una qüestió de fam i desnutrició i d'inanició i de falta de recursos. És un pic molt alt on aquí es va passar una situació molt complexa i segurament estem davant d'un dels drames més colpidors de la Guerra Civil. I aquí la qüestió és com pot ser que no formés part de la història del nostre país i que fos pràcticament desconegut. Van patir una espècie de doble oblit. Van ser oblidades en vida, són persones que van ser oblidades en vida i després han tornat a ser oblidades una vegada mortes fins avui.
12: A l'acte hi han assistit el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, així com familiars de les víctimes i entitats de la memòria històrica.
0: I obrim bloc cultural parlant de cinema, i és que el Festival de Cinema Català, el FICCAT, premia el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la guerra química, un treball de TAC12 en coproducció amb la xarxa, Radiotelevisió Espanyola Catalunya i 3CAT.
2: El documental narra com l'estat espanyol va bombardejar amb gas mostassa la població del Marroc durant la Guerra del Rif. Aquest va ser el primer conflicte en el que es van tirar bombes d'aquest tipus sobre població civil.
0: I en el mateix festival, l'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha rebut el Premi Montserrat Carulla, que reconeix la seva trajectòria pel cinema en català.
2: En el seu discurs, el Joan ha reivindicat tant la identitat com la llengua catalana.
0: I seguim també amb aquesta plana audiovisual per parlar de que la xarxa i TAC12, la televisió pública del Camp de Tarragona, han estat proclamats avui com ambaixadors dels Xiquets de Valls.
2: Ha estat un dels primers actes de la Festa Major de Sant Joan de Valls, de la de Sant Joan, com diem, des de Ràdio Ciutat de Valls, ens ho explica Francesc Domènech.
14: La proclamació com a ambaixadors dels Xiquets de Valls ha estat un reconeixement a la tasca que fa la xarxa per difondre el món casteller i, en especial, l'activitat dels Xiquets de Valls, segons han coincidit a dir els representants de les colles castelleres de la ciutat de Valls i l'alcaldessa Dolors Ferrer. Un reconeixement que ha agraït de manera especial la xarxa. Núria de José és la consellera delegada.
15: Doncs mira, en aquest moment la veritat és que estem superpassats de l'emoció, perquè tot el que ens han fet avui, tot el que han preparat és molt gros, no? Al final, perquè és el pes d'un reconeixement gran de gent que no només és que expliqui castells, sinó que se'ls creu, que ho intenta fer amb el màxim rigor i que ha acumulat un coneixement molt específic sobre aquesta matèria.
14: L'acte ha servit també per fer el sorteig a la Diada Castellera de Sant Joan. La sort ha fet que la colla jove Xiquets de Valls hagi triat obrir la Diada el dia 24. Tant la colla joves com la colla vella assagen aquests dies per poder oferir castells de gamma extra al migdia de Sant Joan.
0: I seguim parlant de castells, ja que els Marrecs de Salt han celebrat els 30 anys de colla avui, acompanyat dels castellers de Vilafranca i la colla jove Xiquets de Tarragona.
2: Els Verds han portat a la plaça del Vi de Girona un castell de gamma extra, un 4 de 9 amb folre i agulla, que han descarregat, un castell que no s'havia aconseguit mai descarregar, a la plaça del Vi. També han fet el 3 de 9 amb folre i el 4 de 9 amb folre. Per la seva banda, la colla jove dels Xiquets de Tarragona han aconseguit el 4 de 9 amb folre, el 3 de 9 amb folre i el 5 de 8. I per últim, els anfitrions, els Marrecs de Salt, han anat amb un 4 de 8, un 7 de 8 i un 3 de 8.
0: I ahir al quilòmetre zero casteller, a Valls precisament, va haver la diada de la plaça del Pati. Joves de Valls, els anfitrions i castellers de Sants van fer la clàssica de nou.
2: També hi eren els Minyons de Terrassa, que van fer el 3 de 9 amb folre, el 7 de 8, la Torre de 8 amb folre i el Pilar de 6. Els Moixiganguers d'Igualada i els castellers de Barcelona es van quedar amb castells de la gamma alta de 8.
0: I parlem de música, i parlem de que és l'últim dia del Sant Coblac, el Festival de Música Negra de Sant Cugat del Vallès, que tanca una dotzena edició, on els ritmes llatins han ressonat al Parc de Can Bernet.
2: Avui, com diem, última parada d'aquest viatge musical. Des de Cugat Media ens ho explica Sergio Morales.
16: El Sant Coblac es prepara per abaixar el taló aquest diumenge amb una jornada familiar oberta a tots els públics. La programació inclourà tallers de percussió africana amb Mamadou Boga, activitats infantils, un vermut musical amb vinils i una roda de samba final a càrrec dels santcugatencs per a Condé. Serà el punt final a 5 dies d'activitats que han convertit Sant Cugat en un espai de trobada entre cultures i tradicions musicals d'Àfrica, el Carib, l'Amèrica Llatina i Europa. Aquesta dotzena edició ha combinat projeccions, debats, tallers i concerts per explorar l'origen i l'evolució de gèneres com el jazz, la salsa, el reggae, l'afrobeat o la rumba catalana. Un cap de setmana que ha concentrat el gruix de les activitats amb propostes de música africana i llatinoamericana i molta, molta gresca.
0: I seguim parlant de música, però parlem ara de constructors d'instruments, els coneguts com a luthiers. I és que fa 8 anys, un d'ells, el badaloní Antonio Manjón, va tenir una idea. I és que s'aprovava el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí, i dimecres passat va ser precisament, i podia fer-li un homenatge mitjançant la seva feina artesanal.
2: I és que en 2 anys la guitarra Gaudí ha pres forma i s'ha presentat en públic aquest migdia. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Joaquim García.
17: Música, fusta i tradició artesana. Són els tres elements que uneixen la trajectòria d'Antonio Manjón, reconegut luthier amb més de 30 anys d'experiència, que ara ret un homenatge únic a Antoni Gaudí en el centenari de la seva mort. La seu de l'Associació de Guitarra de Badalona ha estat l'escenari de la presentació d'una guitarra única al món, inspirada directament en les formes orgàniques i els símbols del Parc Güell, Un procés de creació lent i minuciós que fusiona l'excel·lència sonora amb la genialitat arquitectònica i que neix de l'aprenentatge de Manjón al costat dels grans mestres guitarrers del segle XX. Antonio Manjón, luthier, ens explica d'on ve la seva inspiració.
18: Ja només l'obra de Gaudí, si t'agrada, doncs ja ets motiu per fer un homenatge. Com jo sóc guitarrer, doncs la meva manera de fer l'homenatge és acostar-me a la meva feina. També ja he trobat uns punts de connexió amb què seria, no? Potser la diferència és que en un cas volen evitar les vibracions, absorbir-les i que no afecti a l'estructura. En el nostre cas és al revés, mirar que aquesta estructura agafi totes les vibracions i les aprofiti.
17: L'acte clou amb els primers acords d'aquest instrument, una peça de concert que no només busca la perfecció acústica, sinó perpetuar un llegat artesanal que resisteix a desaparèixer.
0: Les 2:50, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Obrim amb bàsquet i parlem que el Barça s'ha imposat al Tenerife per 76-85 i es classifica per la final de la Lliga ACB.
2: I ho fa 3 anys després de la darrera vegada. L'equip blaugrana és, doncs, el primer finalista després de superar per 3-0 per la via ràpida a l'equip canari. Els blaugranes esperen ara rival de la sèrie que enfronta el València Bàsquet i la Sisa Joventut, que per ara domina l'equip taronja per 2-0.
0: Els badalonins, doncs, es queden sense marge d'error per donar una final de derbi català i haurien de guanyar els 2 partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a aquesta final.
2: La prèvia d'aquest primer dels partits del Joventut ens arriba des de Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
19: Win or go home per la penya, i és que el Joventut necessita guanyar sí o sí aquest vespre a les 8 a l'Olímpic si vol continuar amb vida en l'eliminatòria als play-offs contra València Bàsquet. El conjunt d'Ani Miret s'aferrarà al factor olímpic de Badalona, i és que s'espera un ple absolut, com en les grans ocasions, amb més de 12.000 aficionats que vindran per animar el seu equip. El conjunt badaloní és conscient de les errades del segon partit, un equip que està cansat físicament, això sí, però que es basarà un altre cop en la defensa zonal per intentar sorprendre el València Bàsquet. No hi serà Ante Tomic, però per la resta de la plantilla podrà comptar al complet el seu tècnic Dani Miret. El València Bàsquet, en canvi, Pedro Martínez, entrenador badaloní, torna també a casa seva, a Badalona, i no comptarà encara amb Nate Rubers, lesionat, recordem, al primer partit.
0: I ara parlem de futbol, i és que anem a la Primera Federació, ja que el Centre d'Esport Sabadell va perdre el camp del Zamora en el partit d'anada de la final per pujar a segona divisió.
2: Tot i la derrota, l'equip vallesà només necessitaria una victòria a casa per la mínima per guanyar aquesta final i pujar a la segona categoria del futbol nacional, només 2 anys després de baixar-hi.
0: I baixem una categoria, ja que el Badalona afronta avui l'anada de la tercera eliminatòria d'ascens a segona federació, al Camp del Compostela.
2: Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió per treure un resultat positiu. Ens porten la prèvia del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
20: El Badalona afronta aquesta tarda a les 6 l'anada de la tercera eliminatòria d'ascens al Camp del Compostela. Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió de treure un resultat positiu. En aquest punt de la temporada és evident que les forces estan limitades, però l'energia que dona disputar una eliminatòria decisiva d'ascens pot suplir qualsevol punt feble. El Badalona es trobarà un equip força experimentat, amb davanters de gran categoria, i haurà de saber contrarrestar les rauxes ofensives dels gallecs. A dalt, el Badalona, amb jugadors ràpids com Tom Diabarà, Toni Larrosa o Juaco, també estan en disposició de fer mal a la defensa rival. El tècnic escapulat Miquel Azparren ens parla del rival.
21: Equipo con mucha experiencia, equipo construido en un grupo para ascender sí o sí directamente, con poca oposición y que al final se le ha atragantado la recta final o la segunda vuelta. Están en la final, quieren ascender, están exigidos a ascender, pero a ilusión no nos van a ganar ni a ganas de querer llevarnos la eliminatoria tampoco.
20: Per part del Badalona seran baixa segura, Yaya Siribé, Víctor Morales, Dani Rocafull i Òscar Gómez per lesió, a més de Pol Júnior i Josu per sanció. El duel entre el Compostela i el Badalona es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
0: I encara baixem una categoria més, i és que la Pobla de Mafumet ja és equip de tercera federació.
2: Els pobletans van fer valer el gol d'avantatge del partit d'anada davant del Sant Mauro, ja que en aquest maig, en un camp de la Pobla ple d'aficionats, es va acabar saldant amb el marcador inicial d'empat a 0. Cap dels dos equips va saber trobar la porteria rival, tot i que la Pobla, al tram final del partit, va estar molt inspirada, encara que no va trobar l'encert suficient per acabar emportant-se la darrera victòria de la temporada.
0: I ara parlem de waterpolo, i és que l'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Champions per segona vegada en la seva història contra el Prorreco italià.
2: Els mariners van superar per la mínima, per 17 gols a 16, a l'equip del País de la Bota, i ho van fer a la piscina de Malta, on es disputava aquesta competició continental. Aquest títol el revaliden 12 anys després de conquerir per primer cop la Champions de waterpolo.
0: I ara passem a handbol, a parlar també precisament de la competició continental de la Champions. I és que el Barça jugarà la final d'aquesta competició.
2: Ahir a les semifinals els blaugranes van necessitar la pròrroga en un duel molt igualat contra l'Aalborg danès, tot i que es van acabar imposant per 32 a 37. Aquesta final es juga avui a partir de les 6 de la tarda a l'Anxes Arena de Colònia, davant un rival precisament alemany, que serà el Füchse de Berlín, que es va desfer d'un altre equip alemany, del Magdeburg, ahir a l'altra semifinal.
0: I ara parlem de hoquei sobre patins, ja que el Vila-sana ha aixecat avui el títol de l'Hockey Lliga femenina.
2: Les catalanes han derrotat el Fraga per 1-3 i tanquen així el curs amb un doblet després d'haver aixecat la copa.
0: I repassem tenis taula, ja que el català Josep Madurell s'ha proclamat subcampió del món individual de Masters més 85 a la gran cita celebrada a Corea del Sud, on hi havia destacada presència de jugadors asiàtics. Nou gran èxit internacional del palista de l'agrupació Congrés.
2: I acabem parlant de Fórmula 1, recordant precisament que la cursa del Gran Premi de Barcelona-Catalunya al circuit de Montmeló començarà d'aquí a menys de 5 minuts. Recordem que des de la pole surt el britànic George Russell, seguit del també britànic Lewis Hamilton, i que el líder del Mundial, l'italià Kimi Antonelli, sortirà des de la tercera posició.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Eduard París i un servidor Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Eduard París. Centenes de docents, famílies i estudiants s'han tornat a manifestar avui a Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Els sindicats USTEC, CGT Intersindical, CNT, Coordinadora Obrera Social, han convocat la mobilització, l'última del curs, a la qual també s'hi han sumat des de la FAC, col·lectius socials i representants polítics d'Esquerra Republicana, la CUP i els Comuns. Els impulsors volen que serveixi per reclamar un gran acord per l'educació pública. La Guàrdia Urbana ha xifrat en 7.000 el total d'assistents a la protesta i els organitzadors ho han fet en 25.000. I d'altra banda, s'ha activat a nivell 3 per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, l'Anoia, la Noguera, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta, segons informa Protecció Civil. A més, recordem que ahir ja va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sanaüja. Els bombers el donen per controlat, tot i que mantenen unes 15 dotacions terrestres a la zona per tal d'executar tasques de vigilància, repassar el perímetre i evitar revifades amb l'entrada de la marinada. En plana de successos, els Mossos d'Esquadra van detenir un lladre que utilitzava un patinet elèctric per robar cadenes d'or a dones d'avançada edat. El Pispa, de 22 anys, cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat i el seu modus operandi consistia a circular amb el patinet elèctric per la vorera fins a localitzar una víctima potencial. Un cop seleccionada, s'hi aproximava ràpidament per l'esquena i li feia una forta estrabada per arrencar-li la cadena que portava al coll. Parlem ara també de cultura. Els Marrecs de Salt han celebrat els seus 30 anys de colla avui amb una diada plena d'orgull i amb castells de gamma extra a la plaça del Vi de Girona. Ho han fet acompanyats dels castellers de Vilafranca que en el seu segon torn han aconseguit descarregar un 4 de 9 amb folre i agulla, un castell que no s'havia aconseguit mai descarregar a la plaça del Vi. A la diada també hi ha participat la colla jove dels Xiquets de Tarragona, que han acompanyat els Marrecs en un aniversari per reivindicar la colla referent dels castells al nord de Catalunya. I tanquem amb els esports. El Barça de bàsquet es classifica per la final de la Lliga CB després d'imposar-se al Tenerife al tercer partit per 76 a 85. A l'altra semifinal avui, tercer partit a Badalona entre el Joventut i el València, amb els badalonins obligats a guanyar aquest partit per allargar la sèrie i no caure així eliminats. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Eduard París. Centenars de 200 famílies i estudiants s'han tornat a manifestar avui a Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Els sindicats USTEC, CGT Intersindical, CNT i la coordinadora obrera sindical han convocat la manifestació l'última del curs, a la qual també s'hi han sumat les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya. Escoltem ara el seu president, Jordi Carreras.
2: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral, sinó com una oportunitat per abordar els reptes que realment avui té l'educació pública. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
1: La manifestació també ha comptat amb la presència de representants polítics d'Esquerra, la CUP, van en 7.000 els assistents i els organitzadors en 25.000. I seguim amb més educació, perquè les famílies monoparentals tindran les mateixes rebaixes que les famílies nombroses en les quotes universitàries a partir del pròxim curs, en una reivindicació que s'aprovarà aquest dimarts vinent al Consell Executiu. En el cas d'una família monoparental amb dos o més fills, l'exempció serà total, mentre que els estudiants de famílies monoparentals amb un fill pagaran el 50%. El govern ha reservat una partida de 12 milions i mig d'euros en els pressupostos per tirar endavant aquesta mesura. I d'altra banda, està activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, l'Anoia, la Noguera, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta, segons ha informat Protecció Civil. En plana internacional, l'Iran ha amenaçat amb trencar la negociació de l'acord de pau amb els Estats Units arran d'un nou atac d'Israel al Líban. El bombardeig de l'exèrcit israelià s'ha produït en un suburbi de Beirut i anava dirigit contra la milícia de Hezbollah i ha deixat almenys 3 morts i una desena de ferits. Parlem també de cultura. Una cercavila popular ha recorregut els carrers de Barcelona des de la Casa Batlló fins a la Sagrada Família per celebrar així la inauguració de la Torre de Jesús. La festa de les colles de gegants i capgrossos de la ciutat arriba pocs dies després de la visita del Papa Lleó XIV, que el passat dimecres, recordem, va presidir l'acte d'inauguració i benedicció de la nova torre, coincidint amb el centenari de la mort de l'arquitecte. I tanquem amb els esports, recordant que en handbol el Barça juga a partir de les 6 de la tarda a la final de la Champions contra el Fuxe de Berlín. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. Els bombers treballen a hores d'ara en un incendi de vegetació forestal a Cervià de les Garrigues. L'avís d'aquest foc, impulsat pel vent de sud, s'ha rebut poc després de 3:15 de la tarda. L'incendi mobilitza una trentena de dotacions, 7 de les quals aèries, i les tasques d'extinció se centren en contenir el flanc dret i protegir les edificacions del flanc esquerre. Aquestes amenacen precisament algunes granges i masies on s'han evacuat almenys 8 veïns de les seves cases per precaució i a altres se'ls ha demanat el confinament. El foc, a més, obliga a tallar dues carreteres, l'LV-7031 i l'LV-7032, entre Cervià i les Borges Blanques. I centenars de docents, famílies i estudiants s'han tornat a manifestar a Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Els sindicats USTEC, CGT Intersindical, CNT i Coordinadora Obrera Sindical han convocat la mobilització l'última del curs, a la qual també s'hi ha sumat les associacions federades de famílies d'alumnes i carreres.
2: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral, sinó com una oportunitat per abordar els reptes que realment avui té l'educació pública. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
1: La manifestació també ha comptat amb la presència de representants polítics d'Esquerra Republicana, la CUP i els Comuns. I en plana internacional, l'Iran ha amenaçat de trencar la negociació d'acord de pau amb els Estats Units arran d'un nou atac d'Israel al Líban. El bombardeig de l'exèrcit israelià s'ha produït en un suburbi de Beirut i anava dirigit contra la milícia de Hezbollah i ha deixat almenys 3 morts i una desena de ferits. Parlem també de cultura, perquè una cercavila popular ha recorregut els carrers de Barcelona des de la Casa Batlló fins a la Sagrada Família per celebrar així la inauguració de la Torre de Jesús. La festa de les colles de gegants i capgrossos de la ciutat arriba pocs dies després de la visita del papa Lleó XIV a Barcelona, que el passat dimecres va presidir l'acte d'inauguració i benedicció de la nova torre, coincidint amb el centenari de la mort de l'arquitecte. I en els esports, recordem que a partir de les 6 de la tarda el Barça d'handbol buscarà aixecar una nova Champions. A la final s'enfrontarà al Füchse de Berlín, a Alemanya. I en automobilisme, recordem que l'anglès Lewis Hamilton s'ha endut la victòria al Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona, Catalunya. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Eduard París. Els bombers treballen en un incendi de vegetació forestal a Cervià de les Garrigues. L'avís del foc impulsat pel vent de sud s'ha rebut poc després de 3:15 i aquest incendi mobilitza a hores d'ara una trentena de dotacions, 7 de les quals aèries. El foc amenaça algunes granges i masies i s'han evacuat ja almenys 8 veïns de les seves cases per precaució. A més, el foc obliga a tallar dues carreteres, l'LV-7031 i l'LV-7032 entre Cervià i les Borges Blanques. A més, Protecció Civil ha enviat un missatge d'alert per ordenar el confinament a casa de la partida precisament de la Devesa, molt a prop d'aquest incendi. El missatge ordena tancar portes i finestres, no sortir al carrer i fer cas de les indicacions de les autoritats i trucar al telèfon d'emergència 112 en cas que sigui necessari. Moment ara precisament per conèixer la previsió del temps de cara a les properes hores. Marc Jaureguizar, bona tarda.
2: Hola, què tal? Aquest diumenge ha estat càlid una altra vegada amb temperatures per sobre dels 36 graus en molts punts de les comarques del Bages, del Segrià, de la Ribera d'Ebre o també del Pla d'Urgell, amb una jornada que ha estat càlida, com diem, i també molt assolellada al conjunt del país, amb ruixats que han aparegut al llarg de la tarda. Que ha estat el cas del Pallars, de l'Alta Cerdanya o també de l'Alt Ripollès. A moments de xàfec, la temperatura ha caigut en picat. Demà dilluns començarem la setmana amb un ambient molt més variable, sobretot a la franja de Ponent i a moltes viles de la Costa Brava. I a la tarda, els ruixats s'extendran també per molts punts de la Catalunya central i compte perquè podran descargar amb molta intensitat. Temperatures que, si fa no fa, poques variacions tindran. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona setmana.
1: Donem també un cop d'ull al trànsit, perquè també es troba tallada a banda de les dues carreteres entre Cervià i les Borges Blanques, la C32 a Pineda de Mar en sentit Barcelona. Hi ha un carril tallat a l'AP7 a Sant Celoni en sentit Girona i també les habituals retencions als diferents punts d'entrada a Barcelona. Parlem també d'educació. Centenars de 200 famílies i estudiants s'han tornat a manifestar a Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Els sindicats USTEC, CGT Intersindical, CNT i la Coordinadora Obrera Social han convocat aquesta manifestació l'última del curs i també ha comptat amb la presència de representants polítics d'Esquerra, la CUP i els Comuns. I tanquem amb els esports. A hores d'ara comença la final de la Champions d'handbol, on el Barça busca un nou títol davant el Füchse de Berlín a Alemany. Més tard serà el torn del Joventut en bàsquet, que rebrà el València per mantenir-se viu i encara amb opcions d'arribar a la final de la Lliga ACB. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Continguts en xarxa.
1: Aquesta setmana s'estrena Ivan i Hadum, un film que va aconseguir la Biznaga de Plata al Festival de Màlaga. Del Canadà arriba Un talento único, un thriller protagonitzat per un noi amb hiperacúsia. I Steven Spielberg torna al món dels extraterrestres a El dia de la revelación.
2: Oye, ¿tú qué has hecho todo este año?
3: Trabajar por ahí de temporero.
2: Yo es que nunca me he ido de aquí.
3: Ya, es muy fuerte eso.
1: Ivan i Hadum, Biznaga de Plata al darrer Festival de Màlaga i premi al millor guió, explica la història de l'Ivan, un jove que s'enamora de la Hadum, companya seva a un hivernacle d'Almeria on tots dos treballen. Però el desitjat ascens laboral s'interposarà en la seva relació i el forçarà a decidir quin tipus de persona vol ser.
4: L'ambassador s'ha enterat de l'auditoria. Intenta aconseguir que solamente echen el 10%. Però tu no tienes que ayudar.
5: Disculpe. Sí, senyora.
6: Pierde agua, les daré $100 más.
7: ¿Qué dice?
5: Que si le arreglamos el váter.
7: Somos afinadores, arreglamos pianos.
6: 200.
7: 500 y hablamos.
1: A Un talento único, el protagonista és en Nick, un jove aprenent d'afinador de pianos que pateix d'hiperacúsia. La condició li provoca percebre sons a un volum exageradament alt i això l'obliga a fer servir taps per les oïdes constantment. Quan el noi descobreix una aptitud inesperada per obrir caixes fortes, es veurà involucrat en el perillós món del crim i la seva vida tranquil·la canviarà per complet.
8: Si quieres ganar mucha pasta, llámame.
9: ¿Qué has robado?
10: Secretos. La gente tiene derecho a saber la verdad.
1: El dia de la revelació és la darrera pel·lícula de Steven Spielberg. Parteix d'aquesta premissa. Si descobrissis que no estem sols, si algú t'obrís els ulls i t'ho demostrés, t'espantaries? Doncs el film, la veritat, és revelada a 7.000 milions de persones.

0: Y'all ready for this? Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Eduard París. Els bombers continuen treballant en un incendi de vegetació forestal a Cervià de les Garrigues. L'avís del foc, impulsat pel vent de sud, s'ha rebut poc després de 3:45 d'aquesta tarda. L'incendi mobilitza ja una quarantena de dotacions, 7 de les quals aèries, i aquest incendi amenaça algunes granges i masies on s'han evacuat ja almenys 8 veïns de les seves cases per precaució. A més, també s'han tallat dues carreteres, l'LV-7031 i l'LV-7032. Arran d'aquest incendi, Protecció Civil també ha enviat un missatge "és alert" per ordenar el confinament a casa dels veïns de la partida de la Devesa. A més, els bombers treballen en un altre incendi a Pons, a la Noguera, amb 17 dotacions, 5 de les quals aèries, i ja han estabilitzat encara un altre foc forestal més prop de Vilafranca del Penedès, que ha cremat 1,5 hectàrees. Donem també un cop d'ull al trànsit. Hi ha dos carrils tallats a hores d'ara a la C32 a Pineda de Mar en sentit Barcelona i retencions als diversos punts d'accés a la capital catalana, especialment a la C32 a Alella, a la C17 a Lliçà de Vall i a la C33 a la Llagosta. També hi ha circulació intensa a la P7 en direcció Tarragona, als trams de Llinars del Vallès i Castellbisbal. Marxem ara fins a Sant Cugat, on avui s'ha posat el punt final al Sant Cublà, que en aquesta 12a edició ha donat peu a artistes no només de la ciutat, sinó també d'altres municipis. Des de Cugat Media ens ho explica Sergio Morales.
2: La programació musical d'enguany ha apostat per nits temàtiques diferenciades. Divendres va estar marcat per ritmes africans, mentre que dissabte va ser el torn de les sonoritats llatinoamericanes, amb l'actuació de Joao del Monte com un dels plats forts i amb una gran participació a la trobada de Salsa Social, organitzada per Pinya con Salsa. Ricky Andersounds, director del Sant Cublac.
3: Crec que ha sigut l'edició més autèntica o la que s'ha transmès més i s'han explicat més coses. Aquest any que s'ha donat veu a Llatinoamèrica hem vist que hi ha molta gent amb ganes de tenir aquests espais, no? També tenim un gran públic llatinoamericà a Sant Cugat que ha volgut formar part d'aquest festival. Una edició en què hem notat que ve moltíssima gent ja de Barcelona, de Terrassa, Sabadell i d'altres poblacions.
2: La Salsa ha arribat per quedar-se, però de cara a la propera edició tornaran a recuperar els estils que van inspirar el naixement del certamen: blues, funk i soul.
1: I en els esports, ara mateix en joc en handbol la final de la Champions entre el Barça i el Fuchse de Berlín. Ja a la segona meitat els blaugranes guanyen per 5 gols, 25 a 19. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat han pogut estabilitzar l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que ha cremat almenys 33 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals. A la zona hi segueixen treballant 37 dotacions, de les quals 8 són aèries. El foc, a més, ha obligat a tallar dues carreteres, l'LV-7031 i l'LV-7032. Escoltem Martí Rossell, sotsinspector dels bombers.
2: L'hem donat per estabilitat ara a les 19.05 i hem decretat ordre de confinament sobre unes 144 persones que estaven en la projecció de l'incendi, que han sigut confinades a casa, un total de 260 hectàrees confinades i que a hores d'ara estan totes ja desconfinades.
1: A més, els bombers treballen en un altre incendi a Pons, a la Noguera, amb 42 dotacions, 7 aèries que treballen en una superfície d'unes 10 hectàrees. Segons dades provisionals dels agents rurals, el foc ha cremat una superfície de 6,5 hectàrees. I a més, recordem que s'ha estabilitzat un altre incendi forestal prop de Vilafranca del Penedès, que ha cremat 1,5 hectàrees. A banda d'aquestes carreteres tallades a causa dels incendis, encara tenim diversos focus d'atenció a la xarxa viària catalana, des del Servei Català de Trànsit. Fina ara, que bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments destaquem que s'ha normalitzat la circulació. La C32 a Calella, en sentit Barcelona, s'ha pogut retirar els vehicles accidentats. Tanmateix, a la C32 hi ha retencions entre Sant Andreu de Llavaneres i Argentona, i més endavant entre Cabrera de Mar i en sentit contrari per afavorir la mobilitat de retorn. També hem de destacar que de sortida del circuit queden retencions encara a la C35 a Granollers i també aturades a la C17 entre Lliçà i Mollet del Vallès i també complicacions a la C33 des de la Llagosta en sentit Barcelona. Pel que fa a l'autopista P7, retencions en el tram nord entre Llinars del Vallès i Montmeló en sentit sud, en sentit Barcelona, i també en el tram sud complicacions a la zona d'Olèrdola, que vam situats a la C32 a Sitges, on hi ha retencions des de Sant Pere de Ribes, i destacar que regula el trànsit als túnels. De moment això és tot. Bona tarda.
1: Moltes gràcies. Fins ara, que des del Servei Català de Trànsit parlem ara d'educació. Centenars de 200 famílies i estudiants s'han tornat a manifestar avui a Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". La manifestació també ha comptat amb presència de representants polítics i ha aplegat unes 25.000 persones. I tanquem amb els esports una darrera hora d'handbol, perquè el Barça s'ha proclamat campió de la Champions després de guanyar per 37-34 a la final al Füchse de Berlín. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat han estabilitzat l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues que ha cremat almenys 33 hectàrees, segons les darreres dades dels agents rurals. A la zona hi treballen encara 77 dotacions i el foc, a més, ha obligat a tallar dues carreteres, l'LB-7031 i l'LP-7032. Escoltem Martí Rossell, sotsinspector dels bombers.
2: L'hem donat per estabilitat ara a les 19.05 i hem decretat ordre de confinament sobre unes 144 persones que estaven a la projecció de l'incendi, que han sigut confinades a casa, un total de 260 hectàrees confinades i que a hores d'ara estan totes ja desconfinades.
1: I els bombers també han estabilitzat cap a les 8 del vespre l'incendi forestal de Pons, que ha cremat unes 6 hectàrees i mitja i ha obligat també a tallar la carretera C14. I a banda d'aquestes carreteres tallades a causa dels incendis, a hores d'ara també estan tallades la C55 a Castellbell i el Vilar i la Nacional 145 a la Seu d'Urgell. També hem de dir que ha mort Josep Maria Sans i Travé, historiador, arxiver i exdirector de l'Arxiu Nacional de Catalunya entre els anys 1992 i 2015. Considerat una figura clau de l'arxivística catalana, va liderar la consolidació de l'Arxiu Nacional i va impulsar la construcció de la seva seu actual a Sant Cugat del Vallès, inaugurada l'any 1995. Precisament ens n'informa des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
3: Historiador de formació i especialista en història medieval, Sans i Travé va dedicar bona part de la seva trajectòria professional a Catalunya. Abans d'arribar a la direcció de l'Arxiu Nacional, va ser cap del Servei d'Arxius de la Generalitat, des d'on va impulsar la creació de la xarxa d'arxius comarcals i administratius del país. I al capdavant de l'Arxiu Nacional va liderar projectes clau com la recuperació de documentació dispersada durant la Guerra Civil i el franquisme, inclosos els coneguts papers de Salamanca. També va promoure l'ingrés de fons documentals de personalitats, famílies i empreses que avui formen part de la memòria col·lectiva de Catalunya.
1: I acabem amb els esports. En handbol, el Barça es proclama campió de la Champions després de vèncer a la final per 37-34 al Fuchse de Berlín. Aquesta és la 13a Champions per l'handbol blaugrana i la 50a si sumem totes les seccions. En bàsquet, al descans, la penya perd per 3 punts al tercer partit de les semifinals davant del València Bàsquet, 41-44. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

recordes quan amb un tros de fusta ens picaves les mans? Potser recordes quan ens despullaves.

t'apropaves i abaixàvem el cap. Potser recordes quan et suplicàvem

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat han pogut estabilitzar ja l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que ha cremat almenys 33 hectàrees, segons les dades dels agents rurals a la zona. I segueixen, però, treballant encara 37 dotacions, de les quals 8 són aèries. El foc, a més, ha obligat a tallar dues carreteres, l'LB baixa 7031 i l'LP 7032. Escoltem Martí Rossell, sons inspector dels bombers.
2: L'hem donat per estabilitat ara a les 19.05 i hem decretat ordre de confinament sobre unes 144 persones que estaven a la projecció de l'incendi, que han sigut confinades a casa, un total de 260 hectàrees confinades i que a hores d'ara estan totes ja desconfinades.
1: Els bombers també han estabilitzat cap a les 8 del vespre l'incendi de Ponts a la Noguera i, segons dades dels agents rurals, aquest ha afectat una superfície d'unes 6 hectàrees i mitja i ha obligat a tallar la C-14. També s'han retirat d'un altre foc, el que afectava una zona forestal prop de Vilafranca del Penedès. Allà hi han treballat 14 dotacions terrestres, un mitjà aeri i les ADFs de la zona. I d'altra banda, centenars de docents, famílies i estudiants s'han tornat a manifestar a Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i Coordinadora Obrera Sindical han convocat la mobilització l'última d'aquest curs, a la qual també s'hi ha sumat l'Associació Federada de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Escoltem ara el seu president, Jordi Carreras.
3: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral, sinó com una oportunitat per abordar els reptes que realment avui té l'educació pública. Estem parlant de reptes com l'inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
1: La manifestació també ha comptat amb la presència de representants polítics d'Esquerra, la CUP i els Comuns. I ha mort avui Josep Maria Sans i Travé, historiador, arxiver i exdirector de l'Arxiu Nacional de Catalunya entre els anys 1992 i 2015. Considerat una figura clau de l'arxivística catalana, va liderar la consolidació de l'Arxiu Nacional i va impulsar la construcció de la seva seu actual a Sant Cugat del Vallès, inaugurada el 1995. I tanquem amb els esports. En bàsquet, només fa uns minuts, derrota del Joventut per 75-87 davant del València, que serà el rival del Barça a la final de la Lliga ACB. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.